0: més de cara als pròxims dies. La temperatura màxima es quedarà rondant els 35 graus, mentre que la mínima ja toca valors de voltant dels 20. De cara a divendres, els termòmetres ja rondaran els 40 graus. Ull, tenim avisos per altes temperatures a l'interior sud de la província de València. Serà una jornada molt calorosa, poc nuvolosa i, de nou, amb calitja.
1: A més, el pronòstic de l'horatge no és el millor, no és la millor forma de començar el dia, però en aquests moments la temperatura on tinguem és de 22 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 20 i els 24. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 21 a Aielo de Rugat i 23 a Llutxent.
2: Aquest cap de setmana, Atzeneta d'Albaida s'omple d'art i tradició. No us perdeu la 16a mostra d'artesania. Divendres, dia 4, la festa comença a les 7 de la vesprada amb l'acte d'inauguració i la música dels tabalers i dolçainers d'Albaida. Dissabte, dia 5, l'obertura és a la mateixa hora. I per la nit, hi haurà sopar popular i actuació musical a la plaça. Consulteu tot el programa a les xarxes socials municipals i veniu a gaudir de la nostra gastronomia. Atzeneta vos espera.
3: Amb la col·laboració de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, el SARC de l'Àrea de Cultura de la Diputació i València Turisme.
4: ¿Y si pudiera sentir el futuro hoy? Silencio, potencia y emoción en cada kilómetro. Así es la gama híbrida enchufable de Audi. Descúbrela en Motor Pacífico Alcoy, Alcira, Gandía, Ontinyent y Sátiva. O entrando en motorpacificoaudi.com.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
2: Y con Tony López y la última hora de Alcaraz, Tony.
3: Que ha ganado esta noche el murciano a Jaime Faría en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Jugará contra Yibing Wu mañana viernes. Para hoy jueves tenemos los partidos de Buxa contra Sakatsume y de madrugada dos partidos complicados. El de Paula Badosa contra Coco Gauff y Jessica Bouzas contra Rybakina. Hay un sonido, el del presidente del Ceuta en el larguero con Manu Carreño. La crisis en la región ceutí afecta colateralmente también al deporte. Este es Lujay Amido.
4: Son personas, los jugadores, al final el míster, tanta información, tantas noticias, pues evidentemente les afecta.
2: ¿Ha habido algún de futbolista, hecho, presidente, que te ha dicho que no por la situación que se está viviendo ahora en Ceuta?
4: Uno no, 15 jugadores.
3: Y hoy hay fútbol en Anoeta a las 9 de la noche, Real Sociedad Celta, partido adelantado de la jornada 4 de Liga.
2: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
5: Hoy por hoy, Ontinyent Val d'Albaida. Tomás Marín.
6: Molt bon dia, avui és dijous, és 3 de setembre. A fregar-hi el cap de setmana, però centrats en tot el que va passar ahir, perquè les concentracions de suport a Ceuta van reunir a centenars de persones a diferents municipis de la Vall d'Albaida, amb una de les imatges més destacades a Ontinyent, on entre 500 i 600 persones, segons les forces de seguretat, es van concentrar a la plaça Major. Una mobilització que també va estar marcada per eixa polèmica política. I és que en aquest inici de curs cal centrar-nos també en altres qüestions, sobretot de l'àmbit educatiu, perquè l'Institut l'Estació entra ja en la recta final de les obres i part de les noves instal·lacions començaran ja a utilitzar-se la pròxima setmana, un projecte de prop de 19 milions d'euros. Però abans del tot, cal posar el focus en l'horatge i l'ascens de les temperatures. Millor que ens ho conte el nostre meteoròleg, Lluís Francesc, bon dia.
7: Hola, Tomàs, molt bon dia. Continuem amb temperatures en augment este dijous, així a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. I esta jornada els vents de component variable seran predominants. A més, els cels mantindran alts índexs de partícules atmosfèriques en un ambient càlid que anirà més de cara als pròxims dies. La temperatura màxima es quedarà rondant els 35 graus, mentre que la mínima ja toca valors de voltant dels 20. De cara a divendres, els termòmetres ja rondaran els 40 graus. Ull, tenim avisos per altes temperatures a l'interior sud de la província de València. Serà una jornada molt calorosa, poc nuvolosa i de nou amb calitja.
6: I ara per ara respecte a les temperatures, que en aquest moment la temperatura Ontinyent és de 22 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 20 i els 25. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 23 a Benigànim i 24 a Aielo de Malferit.
8: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio

0: de serveis municipals està realitzant diferents reparacions menors de fusteria, pintura i lampisteria, com ara arreglar rajoles, cisternes o altres desperfectes derivats de l'ús de les instal·lacions. Jordi Vallès és el regidor.
1: Sobre todo de lo que voy a decirse, chapa y pintura, de arreglar algunas de las instalaciones que pueden presentar alguna deficiencia, endurse material de altres cursos, dur altre tipus de material y toda la logística y todos els treballs que siguen menesters per mitjançant els centres.
2: Des de l'Ajuntament recorden que les grans obres i els equipaments dels centres públics són competència de la Generalitat, mentre que el consistori assumeix aquestes actuacions de manteniment.
0: L'objectiu és que els centres educatius estiguin en les millors condicions possibles i siguin segurs i adequats per a l'alumnat des del primer dia del curs.
2: I ens entrem ara en l'Institut l'Estació d'Ontinyent, que ja està en la seva recta final de les obres de cara a eixa creació del nou complex educatiu. Els treballs estan executats ja al voltant del 90%.
0: La previsió és que part de les noves instal·lacions comencen a utilitzar-se la pròxima setmana, principalment per l'alumnat de formació professional, mentre la resta del projecte és completa. L'alcalde, Jorge Rodríguez, parla d'un institut del segle XXI.
3: Que suposo per a la ciutat és el comptar per fi amb un nou institut de l'estació i, per altra banda, el poder dotar a la ciutat de pues, la tecnologia i, en este cas, de les infraestructures pròpies del segle XXI. Este era l'institut, un institut en el que no s'havia fet, diguem, massa inversió i, per tant, era imprescindible fer-ho.
2: I si seguim el fil educatiu, cal destacar també que el Col·legi Cobalta d'Albaida obrirà les portes demà, després d'aire d'espera i coincidint amb l'arrencada també del nou curs escolar. Una jornada de portes obertes on les famílies del centre i tota la ciutadania podran visitar les instal·lacions i conèixer de primera mà els diferents espais del col·legi.
0: Durant la jornada de portes obertes es podran visitar les aules, els patis, el menjador, les instal·lacions esportives i la resta de dependències del Cobalta. Un col·legi amb una llarga història. Juan Carlos Roses és l'alcalde.
4: Ha sigut molts anys d'espera des del 2021, que pràcticament van eixir les xiques d'allí per les reformes. Passar 5 anys, ha costat molt, ha sigut un camí per a ells, xiquets i les famílies i el professorat molt més llarg. De veres que nosaltres des del 2024 que vam entrar a l'Ajuntament d'Albaida, era una missió que teníem, era un compromís que vam agarrar en acabar el Cicobalta.
0: L'acte de portes obertes serà a les 7 de la vesprada del divendres i estarà obert a tota la ciutadania.
2: I ara agafem aire i viatgem a Bèxic. Són les 2:24.
5: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
6: Reserva en Restaurante Almoroch. Reservas y lo abren solo para vosotros.
5: ¿En serio?
6: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
5: Eso es justo lo que busco.
6: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
7: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres CableWall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. CableWall. Este verano disfruta ilimitadamente.
2: La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, ha defensat a Ciutat de Mèxic la necessitat de recuperar la història de l'exili valencià a Mèxic dins de les polítiques de memòria democràtica.
0: Enguix ha participat en unes jornades internacionals sobre exili, memòria democràtica i desplaçaments forçats, on ha explicat que la Diputació vol anar més enllà de l'exhumació i identificació de víctimes de la repressió franquista, apostant també per investigar i divulgar les seues històries. Escoltem una part de la intervenció d'Enguix a Mèxic.
8: Para nosotros es fundamental que la memoria no se quede en el pasado, que las experiencias del exilio y del refugio también miren al presente y preguntarnos qué nos ha enseñado nuestra historia ante los desplazamientos y, como se ha dicho también, la vulnerabilidad que se sigue viviendo en otras partes del mundo ahora mismo en la actualidad. Porque para nosotros la memoria no es solo recordar, sino que es reconocer, es transmitir y es usar lo aprendido para defender los derechos.
2: I a l'Olleria, l'àrea infantil del Parc Beat Pare Ferreres ha quedat tancada a motiu de l'inici de les obres de renovació d'aquest espai, que romandrà fora d'ús fins que finalitzen els treballs.
0: El projecte contempla la renovació de la zona de jocs amb l'objectiu de fomentar la convivència i el joc compartit entre xiquets i xiquetes del municipi i permetre que el públic infantil pugui continuar vivint durant tot l'any una de les tradicions més importants de l'Olleria. Les actuacions també inclouen la renovació de l'enllumenat de tota la zona per tal de millorar la seguretat i la il·luminació del recinte i pel que fa als elements sistemes de joc que encara es troben en bon estat,

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3 i 20, donem inici al nostre programa esportiu de la jornada. Començarem a Ser Deportivo Santiñé en la Vall d'Albaida. Bueno, què us puc contar de la jornada d'avui? Bueno, anem a parlar del número de socis que ha aconseguit el Santiñé 1931 a hores d'ara. Recorden que de 6 i mitja a 8 i mitja poden passar pels seus abonaments durant els dies entre setmana. També la setmana que ve, recordar-ho, de dilluns a divendres, de 6 i mitja a 8 i mitja. En una jornada on anem a posar el focus ja en el que ve el cap de setmana, estem a tocar ja de la jornada de divendres, de l'últim programa de la setmana, però pel que fa a les xerraetes, tres qüestions. Parlarem del futbol sala, de la mà de l'Olleria a la Vall d'Albaida, ens centrarem en una cursa popular que tindrà lloc en novembre, parlarem de la pujada a Sant Esteve, i tancarem el nostre Ser Deportivos saludant a Carles Bonet, a l'entrenador de l'Ese Tontinet, per parlar ja de l'inici de la pretemporada. En una estoneta, Ser Deportivos, a Ser Radio Ontinyent, a la Ser, fins ara.

0: el 13 de setembre contra l'Atlético Saguntino, diumenge. Suposem que el partit serà a les 6 de la vesprada. Us confirmarem ja la setmana que ve. Molt pendents d'aquest partit davant el Roda, però també dels abonaments. I anem a tornar a escoltar aquestes declaracions que feia ahir el míster Rubén Sanz en els mitjans oficials del Club Ontinyentí en relació a l'equip i aquest missatge per a l'afició de cara a la campanya d'abonaments. L'escoltem.
1: El mensaje es que estén allí para apoyarnos, que vamos a necesitar de todos ellos y que bueno, que espero que toda la gente que ha venido en pretemporada y que está por venir, que disfrute de nuestros partidos. Creo que hacemos un fútbol vistoso. Al final es un equipo vertical, un equipo valiente, que pisa muchas veces el área y bueno, al final verlo desde fuera, creo que es vistoso y bonito de ver.
0: Bueno, molts equips que debuten, i també els que no debuten, també estan preparant aquests partits i aquests compromisos, ja siga de pretemporada, de la nostra Copa, que tindrà jo la setmana que ve, o de Lliga, este cap de setmana. Ja saben que la Geneta també s'ha estrenat, continua avui amb els entrenaments, el tercer entrenament de la setmana, preparant aquest partit d'ací dos dietes, aquest partit a les 6 de la vesprada en el Bertran Bàguena davant el Bunyol, 6 i mitja, disculpen, en el Bertran Bàguena. Bunyol a Geneta Unió Esportiva. Neganin també a reprendre esta vesprada els seus entrenaments. Jugarà, recorden, també a casa. Jugarà contra l'Almoradí dissabte a les 7 de la vesprada. I en la primera valenciana també tots els equips van entrenar. Recorden que el Llutxent rep este pròxim dissabte a les 7 de la vesprada a l'Algemesí. El Deportiu Ontinyent rep a les 6 i mitja a la Puríssima al Promesa Sueca. I l'Olleria rep a l'Alcúdia a la Solana a les 6 de la vesprada. Estes equips de la Vall del Baida juguen a casa. I no vull oblidar-me de la Lliga Autonòmica Valenta, perquè el Deportiu Ontinyent Femení debuta este diumenge a les 6 de la vesprada davant el Llevant D, davant el filial del conjunt granota. Que grans partits anem a tindre al llarg de les pròximes jornades. Es alegra moltíssim. Bueno, recordar-los que la setmana que ve tenim la nostra Copa, també ho recorde, perquè van a ser molts els debuts que anem a tindre d'equips de la Vall d'Albaida, bueno, sobretot des de segona i tercera valenciana, encara que hi ha algun altre equip que no juga a esta competició, ja saben. Tenim un albaidense Agullent, també un 4 ton de Simat, Montaverner Canals, Atlètic Muro Aielo i Banyeres Bocairent, un bon derbi de la Mariola, de la Serra de Mariola. Ens agrada molt. Però bueno, amb això el que volem fer ja és centrar-nos en l'apartat poliesportiu, perquè també tenim diverses notícies a comentar-los i el nostre programa també es destacarà en això.
2: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomás Marín. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame.
0: Bueno, ahir parlàvem amb Fran Moya i es contava com estan les coses i si inici de la temporada, que serà el pròxim 7 de setembre, i també un dels resultats a destacar de la temporada estival, que és ixa posició número 4 i ixa posició número 5 de Ulises Avila en el Mundial Màster de Daegu a Corea del Sud. El donem l'enhorabona. Però per altra banda tenim un esdeveniment este cap de setmana que serà d'allò més que interessant, perquè el 5 de setembre Ontinyent acull el segon gran premi Escola de BMX Ontinyent, prova de la Copa de la Comunitat Valenciana de Puntrac. Les inscripcions estan obertes fins avui a les 8 de la vesprada, amb un màxim de 200 participants. La recollida de dorsal serà de 4:30 a 5:30 i la competició començarà a les 6 de la vesprada. Ahir, el nostre hoiporoll Ontinyent la Vall d'Albaida va intervindre Alberto Peralta, que és el president del club ciclista Ralph Bikes d'Ontinyent. L'escolten.
3: La filosofia de nosaltres en el club i en l'escola és que els xiquets s'ho passen bé. Entonces, els xiquets, si s'ho passen bé, els enganxes a l'esport. I aquest esport, a més de divertit, és diguem, una de les disciplines... Bueno, jo he practicat moltes disciplines, però vull dir, una de les disciplines quizá més divertides del ciclisme, sense desmereixer ninguna altra, però... és molt, molt divertit.
0: I per tancar aquest repàs de notícies d'àmbit poliesportiu, volem recordar-los que este cap de setmana tenim circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida. Ens toca anar fins a Pinet. I que avui en el nostre Ser Deportivos anem a parlar amb Manolo Martínez, president del club de futbol sala l'Olleria a la Vall d'Albaida. Després saludarem a Vicent Rebenaque, president del Club Atletis Montinyent, per parlar de la pujada de Sant Esteve. I tancarem el nostre programa parlant de l'S Tontinet. Estem a tan sols un nom de conèixer el planter complet per a una nova temporada en la tercera FEB.

0: Fem una pausa, 30 segons, i parlem ja del futbol sala, perquè també comencen temporada des de l'Olleria.
1: Gol, gol, gol de l'Ontinyent! Comença una nova temporada per a l'Ontinyent, i amb més il·lusió si cap, perquè l'Ontinyent és orgull, passió, és sentiment. T'esperem a les oficines del club de dilluns a divendres, de 18:30 a 20:30. Tot per l'Ontinyent!
2: Ontinyent!
3: Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
0: I ens anem ara a parlar d'un esport que és apassionant. Ens ho passem molt bé, quan el veiem, i convide a tothom a poder gaudir-lo, perquè us parle del futbol sala i us parle de que este cap de setmana comença la tercera divisió. Sí, com escolten. I sabem que tenim un representant en aquest grup número 14, que és l'Olleria La Vall d'Albaida, que debuta este dissabte d'ací dos dietes a les 6 de la vesprada davant el Navarti al pavelló esportiu de la Solana. Iniciem una nova lliga, de nou en aquesta divisió que, ostres, és una molt bona divisió. Sabem que l'Olleria Vall d'Albaida és el màxim representant pel que fa a categories del futbol sala a la nostra comarca. I anem a conèixer un poc com estan les coses, les sensacions de cara a una nova temporada, els objectius, com va la pedrera, com va l'escola, de la veu del seu president, que sempre s'acompanya, i és un gust i un plaer tornar a saludar-lo. Manolo Martínez, què tal? Molt bona vesprada.
4: Molt bé, mira, ja tornant a la lucha de volta.
0: Tornant.
4: Passat ja l'estiu, tot ha estat més o menys com Déu mana, i ara ja el primer equip vas començar el 17 d'agost, la pretemporada. Ens han adelantat 15 dies la Lliga, i després ja tot el tema de la base vam començar ahir. Ahir vam començar i ja... Pues m'imagine que l'última setmana de setembre o inclús la primera d'octubre ja tindrem des de querubins fins a juvenils pues tots ahí en la guerra.
0: Exacte.
4: Això és el que ara tinguem.
0: Manolo, vull preguntar-te, comencé pel primer equip, com no parlar un poquet de com estan les coses en l'equip insígnia, no, del propi club. Em sorprenia molt quan entrava a la federació i veia l'inici de temporada tan tempraner que tenim enguany. És que és la primera setmana de setembre. Comencem, pues, com altres categories, com pot ser la tercera divisió ja, però del futbol com a tal. No sé si vos ha sorpresat molt antes també el fet de d'inici de lliga, de competició tan pronta.
4: Bueno, hi ha hagut un tema que és a la baixar de segon B a tercera divisió, el Bisontes de Castelló, sí, lo que era l'antic Playas de Castelló, pues som un equip més en el grup. Entonces, per conter de... Hem pres l'opció de mantindre'n a 17 i no, pues, volien abaixar-ne uno al grup d'Alacant, que són 15, i nosaltres teníem totes les papeletes per ser el que baixava. I, vamos, vam fer un escrit a la federació de que no estem dispostos a jugar una temporada en el grup d'Alacant. I l'any que ve, que ja seríem a treballar els 16 dos grups, tornar. Entonces, una altra solució era baixar al quart de la Lliga de l'any passat,
0: sí,
4: que era el Corbera o el Montcadense, no sé quin dels dos. I tampoc es va optar per ixa, doncs s'ha optat per fer un grup de 17, n'hi ha 32 jornades, no 30, i entonces han adelantat dos jornades de l'inici de la Lliga.
0: O sigui, pues, simplement ens alegrem.
4: Es comencem
0: sí.
4: el 19 i així ens comencem el 5.
0: Sí, totalment. M'alegre de que ixa escrita hagi funcionat, perquè què inconveniències n'hi havia des del club per entrar a la Lliga de l'Alacant? Per què no volíeu? Sobretot, jo pensé que per trajectes, no? O com està la cosa?
4: A veure, el pressupost mos se n'anava 10.000 euros, eh?
0: Ostres, clar.
4: Claro, nosaltres tinguem gent d'Olleria, tinguem gent de València, tinguem gent d'Alzira. Quan anem a Oriola o a Horadada o a Elche, pues tenien que vindre els jugadors del Giro de València a Olleria, anar per cavall, i quan tornem, tornar-se'n a anar. Tots aquests dos trajectes mos encarien el pressupost, perquè nosaltres, si juguem en València, de València va en directe, clar. Nosaltres claro. Paguem el quilometratge als jugadors. Tinguem tres cotxes que van i venen i això mos encaria i van fer una demanda i mos ha eixit bé perquè, claro, era de lògic que no mos abaixaren. A més, nosaltres coneguem a tots els equips que n'hi han en la Comunitat Valenciana, la part nord, Castelló i València, els d'Alacant es desconeguem perquè mai hem estat en aquesta lliga. Entonces, així, més o menys coneixes els rivals, els jugadors van incorporant gent nova, però no n'hi ha massa. Exacte. I era, n'hi ha massa raons de pes per quedar-se ahí i s'han quedat així.
0: Totalment, ens alegrem. Bueno, Manolo, comencem en casa, davant el Navarti. Jo crec que els inicis sempre són bonics, sempre n'hi ha il·lusió cada temporada una poqueta més, encara que siguen, anem afegint un punt més d'il·lusió per enguany. Què objectius es proposem? Com estan les coses dins del club, dins de l'estaf, dins dels jugadors de cara a aquesta temporada? Què ens podem plantejar?
4: Bueno, enguany crec que s'han reforçat bé. Va. Han fitxat un porter que per motius geogràfics juga és de primera divisió i jugarà en Guanyanolleria.
0: Ostres.
4: És un xic que jugava en primera divisió, però està casat en Benigani i entonces, com viu en Benigani, pues, ha preferit vindre a jugar a Olleria que no anar a un equip gallego que era el que tenia possibilitats d'anar. Claro, Galícia està molt lluny i quan un és jove, pues, moltes voltes prima el tema de la distància que no el tema deportiu. Del futbol sala no es viu i entonces pues, el xic este ha firmat per nosaltres i està així. Sí, després han firmat a tres més, dos joves i uno ja més de 26 o 28 anys. Els joves tenen 18 anys i entonces, claro, s'han reforçat crec que bé. No som massa gent, som només 13 d'una plantilla que podíem aspirar a 15, però com tinguem un juvenil que l'any passat va fer una gran temporada i va pujar de categoria i són tots xavals d'Olleria, pues, lo que anem a primar és que estos fills de xavals que juguen en el juvenil, que estan en una categoria superior, puguen vindre ja a entrenar al primer equip, alguns d'ells, i a tres també a jugar alguns partits que no arribem als 15. Entonces anem a primar també el tema del poble per poder fer bona temporada. Jo crec que enguany estarem a dalt i quedarem el segon, el tercer, el quart, el primer o el quint, tampoc és important, o sí que és important, però és menys, però n'hi ha que estar dalt, com hem estat ja sempre en els últims anys.
0: No és l'objectiu, continuar, no? Ni això va ser els objectius que s'han realitzat any rere any. Passa del primer equip un poquet a lo que és la Pedrera. Em comentaves que ahir ja van començar els entrenaments. Com està la salut de la Pedrera? Com estan les coses a hores d'ara, Manolo?
4: Bé, més o menys tinguem els mateixos xiquets, quasi 100, que l'any passat, i estem intentant promocionar perquè tinguem molts cadetes, tinguem molts juvenils, sobretot, tinguem infantil, però a l'Evi Benjamí anem curts. Querubins també ne tinguem molts, prebenjamins també, i anem a veure si potenciem el tema de Benjamí a l'Evi per no perdre el ritme, perquè cada any van passant d'edat i van incorporant-se benjamins als alevins, els alevins als infantils als cadetes i els cadetes als juvenils. Mm. Enguany no tinguem filial, perquè no teníem prou gent per poder fer-lo, però ja tinguem la previsió de que l'any que ve, que n'acaben 12, crec, del juvenil, pues entonces sí que anem a fer un bon filial. Per tindre ja reserva pel primer equip de tercera divisió.
0: Això estaria molt bé, la veritat.
4: Però bé, seguirem en les escoles. Nosaltres fem tots els divendres partidets i classes en hores de les escoles,
0: sí.
4: Hores extraescolars.
0: Sí.
4: Anem allí, enviem els monitors i fem pues, el que puguem per poder incorporar tota aquesta gent de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 anys a la cantera. és el que tinguem enguany en marxa.
0: Està molt bé, està molt bé. Ja per tancar, Manolo, partir dissabte 6 de l'esprada contra el Navarti a la Solana, un missatge per a que la gent s'apropi a gaudir del bon futbol sala.
4: Bueno, el que anem a començar és que vulguem que la gent vinga, que veja que tinguem un equip competitiu, que enguany ja sí que puguem estar ahí peleant tots els partits i guanyar-los, que és el que ens interessa, sobretot des de casa. I nada, que la gent acudisca al pavelló, anem a intentar fer els dissabtes a les 6 el pavelló, el tercera divisió, i anteriorment tot jugarem el juvenil, o una novetat que tinguem enguany és que ja tinguem un equip femení.
0: Que bé.
4: Valenta de sènior. Entonces, o bé diumenge o dissabtes, col·locarem antes del primer equip segons la disponibilitat i la disposició també dels equips, al juvenil o a les xiques.
0: Que gran notícia.
4: I enguany anem a començar amb les xiques, a veure si ja per l'any que ve tinguem l'altra categoria, que és cadete juvenil. Enguany només han aconseguit 3 o 4 xiquetes de cadete juvenil i no puguem fer un equip, però sènior sí que ja el tinguem.
0: Doncs ens alegrem moltíssim d'aquesta notícia, que és molt, molt bona, i crec que fa que puguem presumir de bona salut al Club de Futbol Sala l'Olleria. Manolo, donar-te les gràcies, com sempre, per passar aquesta estoneta a nosaltres, i quan esperem que el dissabte a les 6 de l'esprada tinguem una Solana ben bonica per a gaudir d'aquest partit d'inici de Lliga, tercera divisió de Futbol Sala l'Olleria a la Vall d'Albaida davant el Navarti. Moltes gràcies, Manolo.
4: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu així en la Vall d'Albaida, i nada, el que intentem és que la gent jove practiqui l'esport del futbol sala o qualsevol altre, però si és del futbol sala, millor.
0: Moltes gràcies, Manolo, que tinguis bon dia.
4: Bé, adéu. Moltes gràcies.
2: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
5: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
2: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
5: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas, y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
2: O sea, que no es un regalo.
5: Es una publicidad que dura todo el año.
6: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com o al teléfono y WhatsApp 637-720-019. 637-720-019.
3: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
0: I continuem en aquest programa de dijous. Estem ja a tocar el cap de setmana. No us vaig a parlar d'un esdeveniment que tinga lloc de seus dietes, sinó d'un esdeveniment que és especial per a tothom. No sols per als ontinyentis i ontinyentines, sinó per a tota la Vall d'Albaida i també, com no, per a les comarques centrals i d'altres localitats que hi vinguen. Bueno, us parlo de la pujada Sant Esteve que organitza el Club Atletisme Ontinyent, que se celebrarà el 8 de novembre. 8 de novembre. Ho recordi per a que ho apunten a l'agenda. I a partir de les 9:30 del matí, amb eixida i arribada a l'urbanització El Pilar. La prova tindrà un recorregut d'11 quilòmetres i es podrà completar tant corrent com caminant. Hi haurà categories absoluta, veterans A, B i C, segons l'edat. L'organització habilitarà més 3 avituallaments, un abans de la pujada final, un altre a l'ermita de Sant Esteve i el tercer a la meta. També s'han preparat regals i premis als participants. A més, per si volen llevar-se de damunt ja i oblidar-se del que és la inscripció, disculpeu, les inscripcions ja estan obertes a través de MyChip. És a dir, que ja poden inscriure's per aquest esdeveniment que tindrà lloc, recorden, 8 de novembre, la pujada a Sant Esteve. I clar, volem fer ja un poquet de goleta de com és l'organització, de la història d'aquesta cursa i també, com no, de tot el que hi ha al costat d'aquesta pujada de Sant Esteve que, vamos, porta un curro espectacular. I per això tenim a l'altre costat del telèfon al president del Club Atletisme Ontinyent, que és Vicent Revenà, que ja ens escolta. Bona vesprada, Vicent. Què tal?
7: Hola, bona vesprada. Molt bé. Esperant si, a veure, si aplega el dia ja.
0: Que aplegue ja, eh? Encara queda un poquet, 2 mesos, però clar està que sempre hi ha ganes, no? Quan finalitza la cursa de l'any passat, jo crec que tothom ja té ganes de que arribi una nova edició, no, Vicent?
7: Bueno, nosaltres tenim ganes perquè aquesta cursa l'any passat ja no es va fer, sí. Ja es va suspendre.
0: Sí.
7: Entonces, nosaltres el que hem fet ha sigut, pues, vam ajuntar la junta directiva i jo, ho vam parlar en l'Ajuntament, i el que vam fer era veure... tornar a recuperar, perquè perquè no es perdi aquesta cursa, perquè és una cursa molt important pel poble i per tota la comunitat d'ací valenciana. Entonces, la nostra idea, intenció, és ja recuperar-la perquè es faci aquest any i altres anys posteriors també.
0: Exacte. Quantes edicions portaríem en la d'enguany? Saben que l'any passat es va cancel·lar.
7: Pues no me recordo, cert, si se'n va fer dos anys crec, sí. I este serà el tercer, però nosaltres és el primer any que la farem.
0: Exacte, pues me pareix una meravella, la veritat, agafar el testic de so, no? Crec que és algo important i és una aposta sobretot per al vostre club, en el fet de que voleu que les tradicions esportives continuen a casa.
7: Exacto, i això és la nostra intenció, perquè així no tenien... A veure, es fan moltes curses i tot això, però és que aquesta cursa jo crec que era especial, perquè la pujada a Sant Esteve, això és molt bonic, i això els primers anys sí, van vindre ja unes 600 persones, sí. I suposo que un any també vindran d'allà en amunt, i entonces atrau molt a la gent d'on tenien, que hi ha molta gent que encara no coneix tota aquesta part, que és molt bonica, i a part la gent que ve de fora, pues que també li agrada pues, aquest recorregut, que és una cosa duret per amunt, però que és molt, molt, molt bonic.
0: És bonic, i jo crec que això és el principal al·licient que té aquest tipus de cursa, que al cap i a la fi és fer-la al costat de la natura, de paratges bonics, com no, en un lloc tan emblemàtic pel qual passa la cursa, que és aquesta ermita de Sant Esteve. I també això crec que també dona resposta a la celeritat que esteu tenint a l'hora d'organització, pel fet de que, clar està, que encara es queden dos mesos, però ja tenim les inscripcions obertes, perquè això sabem que és una cursa que pot tindre una gran participació i de la qual se necessita molt de temps, sobretot per a l'organització i per al treball que hi ha darrere la mateixa, perquè té que ser brutal, no, Vicent?
7: A veure, esta cursa jo ja porto des del mes de juny preparant-la. O sea, que no és des del mes de juny. Ai, a començar en la junta directiva, fem això, fem l'altre, en fi, el que passa, no? Fent reunions i tot això, preparant-la. Però ara ja, en passar les vacances ja, ara ja anem cara avall. Entonces ara ja hem d'anar més ràpidet, ja anaria tancant coses, ja anaria preparant-ho tot el millor possible. Perquè els corredors que vinguin igual a córrer com caminant, homes i dones, que estiguin a gust, que ho facin bé i que no tinguin cap de queixa de res.
0: Tu, Vicenç, que eres un home vinculat a l'atletisme des de fa mogolló de temps, i clar està que pot arribar gent que escolta aquesta entrevista i pugui arribar a desconèixer el que és la pujada de Sant Esteve, que li soni. Vostè com la definiria, aquesta cursa?
7: Home, pues, una cursa, pues, una carrera, pues... extraordinària, perquè és que carreres d'estes avui en queden poques, perquè la majoria que estan fent-se, pues, estan fent-se per els poblets i coses d'aixes, sí. N'hi ha alguna de muntanya i això, però és que esta carrera, pujar a Sant Esteve, això és dir molt, això és un nom molt gran, pujar a Sant Esteve.
0: Pujar a Sant Esteve, i crec que és la definició perfecta, eh? Encara que sigui el nom de la pròpia cursa com a tal, sí que és de veres que això és el que més destaca. Són 11 quilòmetres, es poden fer corrent com caminant, hi ha diverses categories, com bé esmentava abans en la introducció d'aquesta xerraeta. Vicent, un poquet, conta'm com és el recorregut de la mateixa, per a qui no ho sàpiga i per a qui a hores d'ara estigui pensant si apuntar-se o no a aquesta carrera.
7: Pues jo d'ací demane a tota la gent que li agrada l'esport, que s'apunte. Que s'apunte perquè va a disfrutar d'una cosa molt bonica. I a part d'això, pues, esta carrera, la lliçó que té és que són, crec que són quatre categories.
0: Sí.
7: I entonces, igual pels que van caminant, com pels que van corrent. O sigui, són igual també. Tots tenen un premi. Els tres primers i algun regaleig que farem, en fi, tot el rotllo ixe. Però esta carrera, de veres, jo espero que vinga molta gent perquè disfrutarà de veure el panorama de l'ambient que n'hi ha així, de pins i tot el rotllo ixe. Això és preciós, home, això és preciós. És molt bonic.
0: I destaca una cosa. Se pot fer tan corrent com caminant, eh? Vamos, que era accessible per a tothom, que no hi ha excusa.
7: No, que va. Sí, hi ha gent que s'apuntarà a córrer, sí. I són els tres primers de totes les categories corregents, tenen els seus medalles, i després caminant igual, els tres primers de cada categoria tenen els seus medalles. Ja, o sigui, tots tenen medalles i tots tenen premi. Perquè el que volem, què volem? Que la gent es quede contenta, que la gent estigui a gust i que l'any que ve puguem repetir-la i fer-la millor encara.
0: Sabem que aquest tipus de carreres sí que a l'any següent tinc una altra edició, es basa molt, com no, pel propi resultat ja del que és la cursa, però també destaquem, com no, el número de participants. Quin és l'objectiu que us proposeu des de l'organització?
7: Home, nosaltres jo he comptat fa unes 600 persones que puguem vindre entre caminar i correguents. Això és el que he comptat. No sé si aplegaran o passaran, no ho sé, però jo he comptat per això aproximadament, més o menys.
0: 600 persones. Doncs tant de bo arribem a aquesta xifra, i sabem ja que les inscripcions estan obertes mitjançant MyChip, també a les xarxes socials de la pròpia Puigdàs Sant Esteve, de segur que tenen tota la informació en relació a aquest esdeveniment, i podran recuperar posteriorment aquesta entrevista al web de Ràdio Ontinyent i també a l'app de la cadena SER si seleccionen Ràdio Ontinyent. I ja per tancar, Vicent, no vull oblidar-me també, perquè et presentava com a president del Club Atletisme Ontinyent. Hem parlat un poc del que és la Puigdàs Sant Esteve, però vull preguntar-te un poquet pel que és el propi club i ja de pas, com no, centrar-nos en el que és la pròxima temporada. No sé si heu començat ja amb els entrenaments, teniu una data fixada, com estan les coses per allí, Vicent?
7: Pues mira, vam començar el dimarts. Nosaltres, el dimarts este passat, sí, després d'ahir. Nosaltres tenim el club i tenim una escola d'atletisme que tenim tots els anys alrededor de 90 o 100 xiquets, tots els anys. Tenim 5 o 6 professors de PNC i xiquets, els fem així per grups d'edats perquè més o menys tinguin les mateixes edats, i en fi, la gent està molt contenta, les mares, els pares, tots, pels xiquets que es tractem de categoria i que fem així a grupets perquè l'edat no se'n vagi molt. I després també ja tenim ja els més majorets, que ja tenim 18 anys en amunt, que això ja també n'hi ha prou, que és per fer pista i un poc de cross i tot això. Però és que després també tenim un altre grup de muntanya, o sigui, és que ho tenim tot. Tenim la carrera de muntanya i per entrenar de muntanya i tot, o sigui, ho tenim tot, el que fa falta.
0: Doncs ahí està, Vicent Revenac, president del Club Atletisme Ontinyent. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i, com no, continuarem xerrant i fent goleta per a la Puigdàs Sant Esteve com per a la nova temporada que ens seteu des del Club Atletisme Ontinyent. Moltes gràcies.
7: No, nada, moltes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat, i d'ací faig una quidra a tota la gent d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida i de les afores de tots els puestos, que per favor que s'acosten així a fer aquest dia la carrera, que segur que t'agradarà. És un circuit molt, molt guapo. Vinga.
0: Gràcies, Vicent. Adeu.
7: Adeu.
3: Estàs escuchando Radio Ontinyent Cadena SER. Recuerda que además del 89.5 FM y 1602 de onda media, también puedes encontrarnos en radioontinyent.com, en la app de la Cadena SER seleccionando Radio Ontinyent, y ahora también en Alexa. Solo tienes que decir pon Radio Ontinyent, siempre contigo, estés donde estés.

0: Ser Deportivos Ontinyent La Baida Albaida. Tomás Marín.
1: Recte final d'aquest programa de dijous i per tancar el nostre Ser Deportivos Ontinyent La Baida Albaida es traslladem al món del bàsquet, al món del parque, perquè l'ST Ontinyent ja està en marxa. L'equip de tercera FEB ha començat aquesta setmana la pretemporada amb Carles Bonet al capdavant i amb una plantilla que manté bona part del bloc de la passada campanya, però que també incorpora noves cares. A més, el club ha confirmat que aquesta setmana s'han renovat a dues persones molt importants en el club. Una d'elles és l'Ontinyent i Nelo Ramos, jugador de la casa, i també la de Marcos Taeño, que recorda l'any passat va patir una greu lesió, continuant aquest procés de preparació i d'adaptació, però clar està que s'ha tingut un gran detall amb el jugador de l'ST Ontinyent. Us conto ràpidament quin va ser l'equip: Iker Barbero, Ramon Mas, Joaquim Molina, Adrià Vilagran, Javier Pinilla, Gustavo Tobera i Joan Bosch, que aquests tres han sigut els últims fitxatges. I per altra banda, el que volem fer és, com no, donar a conèixer com estan les coses per la Concepció, per Fernando Rubio, i també com no centrar-nos en aquesta actualitat i en aquesta preparació de cara al primer partit de pretemporada, que serà ja el pròxim 12 de setembre davant el Tavernes Blanques. Saludem ja a Carles Boneta, l'entrenador de l'ST Ontinyent. Carles, què tal? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Tomàs, què tal?
1: Molt bé. Primera setmana ja de pretemporada, entrenador, què sensacions tenim des de l'equip i també, com no, des del cos tècnic en esta primera presa de contacte?
2: Bueno, pues les primeres sensacions, sobretot després de l'entrenament del dimarts, perquè el dilluns farem tests físics i, sí, i no va haver una càrrega gran, són bones, són molt bones. Hem vist que la gent ha vingut en una bona forma física, pensaven que vindrien pitjor i la gent va respondre molt bé a l'exigència i la intensitat de l'entrenament del dimarts. Així que després del descans del dimecres esperem que avui l'entrenament torna a ser igual o millor que el de l'altre dia.
1: Doncs s'alegrem, perquè sabem que les pretemporades són el que havia a la fi un reflex de les primeres jornades fins a que s'agarra i ese ritme de competició total. Acabem de començar, com bé esmentaves, va ser el dilluns amb aquestes proves físiques, el dimarts amb i se treballa un poc més sobre el parc ja en pilota i a la jornada d'ahir i se descansa. Per altra banda, vull parlar un poc sobre el planter i sobre la confecció d'aquesta plantilla de cara a la pròxima temporada. Tenim un poc de tot, perquè veig molta continuïtat, però també tres fitxatges que suposa que des de l'estaf volen donar un plus, no?, al que tenim i continuar amb aquest bloc que teníem respecte a l'any passat.
2: Sí, el que hem buscat és, dins del perfil de jugador que, si es fixeu, hem portat esta temporada, pues, prioritàriament han sigut jugadors nacionals. També hem buscat que foren, o intentar que foren, jugadors que coneixeren el grup de la Lliga EVA i el grup EB, i després intentar que foren jugadors de la zona. Al final tot no ha sigut possible, però sí que hem aconseguit moltes d'aquestes coses en els jugadors que hem portat, i pense que, bueno, tenen un perfil físic molt interessant, són jugadors que són de la zona, o en este cas con Javier Pinilla, que ve d'un altre grup de tercera FEB, però pense que, pues això, és gent jove, molt física, molt polivalent, i mos pot aportar moltíssim.
1: Clar, he parlat, abans esmentava totes aquestes renovacions, també coneixes les corporacions de les quals seran, les de Pinilla, les de Tudela i les de Joan Bosch. Vull preguntar-te per la valoració de la plantilla com a tal, sabent que encara queda un fitxatge per confirmar-se, però a hores d'ara, content amb la mateixa, entrenador?
2: Sí, està clar que ara mos falta un poc la guinda, val, que seria el fitxatge que esperen que pròximament es confirme. Sí. Que esperem que sigui un jugador important, però bueno, el bloc el fet construït fins ara, pense que és un bon bloc. Sabem que és una plantilla que és curta, perquè sí, si tot va a compte que anar, pues serem 10 jugadors, i sabent que Marcos Taeño està lesionat fins a almenys fins a l'any 2027, pues sabem que les rotacions van a ser curtes, i però bueno, és el que havíem ja previst. Pensem que val la pena que tot el món tinga el seu rol molt marcat, i així d'esta forma també tindrem més espai per donar oportunitats a gent de la cantera.
1: formava part de la idea i se fe de que el planter fora curtet, que es quedaran en curs i que pues, donaran les possibilitats, com acabes de comentar, a la cantera, o era una idea que ha anat hagut d'adaptar-se respecte a l'evolució del mercat, Carles?
2: No. A mi, principalment, no sóc un entrenador. També determina molt l'equip que tinga, però no he jugat en rotacions molt llargues en molts equips. Aleshores, jo tenia clar que la plantilla millor si era curta, i d'esta forma també és una manera d'exigir-nos a nosaltres de comptar en els xavals del planter, i si al final comptes en ells, pues, tindran les seues oportunitats.
1: Entrenador, també comptaràs en el cos tècnic com a segon entrenador amb Jorge Aránega, que també ha estat amb tu com a segon entrenador. Un poc parlar d'aquest cos tècnic i sobretot l'aportació que anem a tindre des del cos tècnic a lo que és l'equip, el vostre paper, i sobretot també el paper de Jorge. Conta'ns un poc com va ser aquesta planificació i aquest treball amb els jugadors al llarg de la pretemporada.
2: Bueno, en el cas de Jorge, ve sobretot perquè ja va estar la temporada passada. Parlant en Sama, ell me va dir que me recomanava molt que continuàrem o que contàrem amb ell, perquè havia sigut una peça fonamental l'any anterior, coneixia ja el vestuari, també m'ajuda a fer un poc d'enllaç entre la temporada anterior i esta temporada, i després de les reunions que tinguérem va haver molt, molt bon feeling i ens entenerem molt bé respecte a lo que jo volia d'ell o a la idea que jo tenia d'equip que anava a fer ell el treball en guany. Aleshores, en principi, vamos, estic contentíssim en que continuï Jorge, i per a mi era fonamental. També cal dir que estarà de preparador físic, en aquest cas sí que hi ha canvis respecte a l'any passat, i aquest any estarà el company Carlos, que és també natural d'Ontinyent, i res, en principi també és un xicó que ve moltíssima energia, molta ambició, moltes ganes de treballar, i això està transmetent tant al grup com al cos tècnic, i estem molt contents.
1: Això és vital, el treball en bloc, el treball en conjunt, i també que tot això siga una pinya, faltaria més. Ja per tancar, Carles, encara es queden uns quarts dietes, concretament 9, per a així iniciar la pretemporada a nivell partits, es toca jugar contra el Tavernes Blanques. Ja per anar setmana a setmana i no avançar-nos molt en el temps, què esperes que passi en aquest partit davant del Tavernes Blanques, i quin és el vostre objectiu, sobretot de planificació de pretemporada, perquè al cap i a la fi els són petjada rere petjada, per dir-ho d'una forma.
2: Al final, l'objectiu que tenim és assolir tot allò que estem treballant al llarg de la pretemporada per tal d'establir la forma en la qual volem jugar. Sobretot, veure quines són les sinergies i què naix dels jugadors per tal d'anar adaptant aquesta forma de jugar. I res més, anar ja més o menys a nivell més específic, planificarem les coses que volem per a cada partit, però en línies generals és el que t'he comentat.
1: Doncs, entrenador, esperem que sigui així, com no, que vagi bé la preparació de la pretemporada, i ja anem xerrant per a aquest partit davant del Tavernes Blanques, que serà pues, el primer test oficial de l'Estat on tindré de cara a aquesta nova temporada en tercera FEB. Entrenador, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu, Tomàs.
1: I amb aquestes paraules de Carles Bonet ens acomiadem. Demà divendres toquen les prèvies. Toca parlar de l'inici de la Lliga per a molts equips de la Vall d'Albaida. Que tinguin una meravellosa jornada.

0: son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana Valdalbaida. Esteban Arroyo.
2: Bona vesprada, és dijous, 3 de setembre, continuem a Ràdio Ontinyent Cadena Ser, i en aquesta vesprada anem a continuar amb les veus de la Vall. En esta ocasió ens parlarà de l'inici del curs polític el portaveu del grup municipal de Vox, Andrés Navalón, i tindrem també espai per a l'entrevista. Una entrevista en la qual avui ens visita l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, perquè ha estat elegit com a pregoner de les festes de la Puríssima de 2026, i també estarà amb nosaltres Juan Antonio Tortosa, el president de l'Associació de Festes de la Puríssima. Això després d'una pausa de publicitat i també una pausa molt curteta, i també acabarem amb l'actualització de la informació a aquestes hores i la previsió meteorològica. Un anunci i saludem els convidats.
3: Gol! Gol! Gol de l'Ontinyent! Comença una nova temporada per a l'Ontinyent i amb més il·lusió si cap, perquè l'Ontinyent és orgull, passió, és sentiment. T'esperem a les oficines del club de dilluns a divendres de 18:30 a 20:30. Tot per l'Ontinyent!

0: Encara no hem acabat oficialment les festes de moros i cristians i ja comencem a parlar de les festes patronals, de les festes de la Puríssima d'Ontinyent, que ja comencen a posar cara als seus principals protagonistes. L'Associació de Festes de la Puríssima ha fet públics aquest matí els nomenaments del pregoner, el presentador del programa Revista i l'autor del cartell anunciador. Tres encàrrecs que enguany recauen en tres ontinyentins amb trajectòries molt vinculades a la ciutat. Jorge Rodríguez Gramaje, l'alcalde de la ciutat, serà el pregoner de les festes de la Puríssima. Enrique Penades Ferrero, el presentador del programa Revista, i l'artista Jerjes Llopis Grau serà l'encarregat de crear el cartell anunciador. Per conèixer tots els detalls d'estos nomenaments i saber com es prepara ja una de les cites més importants del calendari festiu de la ciutat, parlem amb el president de l'Associació de Festes de la Puríssima, Juan Antonio Tortosa, i també volem conèixer les sensacions del principal protagonista del primer dels grans actes anunciants, el pregoner de les festes de la Puríssima, que, com hem dit, recau enguany eixe càrrec amb l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez. Juan Antonio, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: I Jorge, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: I enhorabona.
2: Moltes gràcies.
0: Primer que res, Juan Antonio, què suposa per a l'associació anunciar ja els primers noms de les festes de la Puríssima 2026?
1: Bueno, pues com podeu comprovar, és una emoció molt, molt forta, molt intensa, perquè diguem que a partir d'avui la cosa va accelerar al 300%. Entonces, pues tens el sentiment de responsabilitat per a que tot isca com toca i com tots volem, i entonces la preocupació, el lloguet en la gola el tens ahí. I bueno, però com tots els anys tirarem endavant i en tota la il·lusió del món.
0: Jorge Rodríguez serà el pregoner. Què va portar a l'associació a pensar en ell per a un encàrrec tan especial?
1: Bueno, pues anem a veure si puc explicar-me que misca bé. Conforme li vaig dir jo en primer lloc, on li vaig plantejar, el pensament meu va ser que, a veure, per a este càrrec, jo pense que té que ser sempre una persona que conega la festa, que la visca, que la senca, i si pot ser del poble, pues encara millor, entens? Entonces, pues la quiniela estava ben clara. Tots aquests punts estan juntes, i què millor que el senyor alcalde del poble sabrà millor que ningú en tots aquests sentiments, eh? Entonces, claro, estava clar que el predestinat per este acte, per mi, era ell. Jo sé que després, això com a coletilla, jo sé que després en cauran enxufos de punta en algun respecte, perquè sempre hi haurà qui pensarà la part política.

0: Normalment eres tu qui crides per a dir se t'ha designat ser pregoner, se t'ha designat, no? Com és esta situació?
1: En este cas no, en este cas és l'associació la que informa de qui va ser el pregoner. Pues va ser al voltant del mes de març, no? I jo ho vaig rebre en molta il·lusió, la veritat és que en moltíssima il·lusió. De fet, no vaig tardar ni un segon en dir que sí, no? Perquè és de veres que jo també coincidia en que era fàcil, no? El pensar que jo no deixés de ser un polític en actiu, un alcalde en funció, o sigui, en el seu treball, diguem, però també és cert que no deixa de ser un ontinyentí, que no deixa de ser una enamorada de la Puríssima, o que no deixa de ser una persona que creu en Déu i que és pues, un fidel més, no? I de fet, hi ha una qüestió que tinc clara, perquè és simbòlica, no? Però jo tinc molt clar que jo no vull fer este pregó sent alcalde. Jo tinc clar que deixaré l'alcaldia abans de fer el pregó, perquè jo el pregó vull pronunciar-lo com a ciutadà i com a fidel. Entonces, per a mi, encara que sigui simbòlicament, jo vull que al llarg d'aquesta cada setmana pues, l'alcaldia l'assumisca una regidora o un regidor i jo poder pronunciar la meva crida a la festa, no? la publicació de les festes, d'alguna forma, des de l'àmbit personal, humà, de fidel.
0: Deixarà l'alcaldia momentàniament.
1: Sí, vull dir, faré una substitució, un decret de substitució, com quan fas unes vacances o com no estàs sent un tinyent.
0: Em referia abans que normalment en les festes de moros i cristians eres tu qui crides i anuncies o en alguns moments qui ostentarà algun dels càrrecs, no? Què significa per a tu el personalment ser l'encarregat de pronunciar el pregó d'arrencar les festes patronals d'Ontinyent?
1: Pues a veure, per a mi significa un luxe i una gran responsabilitat, val? Un luxe, perquè la veritat és que era algo que no esperava. Per a mi és un autèntic regal i per tant em sento un privilegiat de poder-lo fer, no? I després una gran responsabilitat, perquè pregonar les festes de la Puríssima no és qualsevol cosa, no? Entonces, per a mi és una gran responsabilitat i pues, d'alguna forma jo també vull que estar a l'altura pues, de la confiança que en este cas el president i la Junta han dipositat en mi, i que no, que quan acabi el pregó no pensen, mare meua, en quina mala hora li vam dir a Jorge, podíem haver-li dit a no sé qui, no? Que queden, diguem, orgullosos almenys d'haver dipositat la seva confiança, no defraudar-los.
0: Jorge, la teua relació amb les festes de la Puríssima, amb la Puríssima ve de lluny, des de xicotet. Quin és el primer record que el ve al cap de la Puríssima o de les festes?
1: Pues el primer record que em ve al cap bàsicament són dos, no? Uno és la meva iaia Consuelo, la mare de ma mare, i ma tia Virginia, que era tia de ma mare, duent-me a l'ofrena, i després recorde molt també viure l'ofrena ja com a júnior, no? Són dos records d'infància que d'alguna forma són l'accés que jo crec que quasi tot el món tenim a la Puríssima, no? És el primer pas que dones coneguent la festa.
0: Juan Antonio, parlava nomenava que hi ha altres càrrecs a banda de el pregoner, que serà Jorge Rodríguez, que s'ha designat també qui serà l'encarregat de realitzar el cartell anunciador de les festes, que en una ocasió va ser tu qui se te va designar, i altres càrrecs. Què ens diries d'ells? Per què s'han designat?
2: Bueno, pues com tots estos càrrecs s'estudien molt, no es piguen així de qualsevol manera. En el tema del disseny, pues, bueno, jo ja ho he explicat en algunes ocasions, que la meva idea és d'alguna manera trencar un poc la monotonia de apariència de les festes de la Puríssima, d'alguna manera trencar. Entonces, en el xic este, en el dissenyador este, a part de que jo pues, conec un poc el món del tema del disseny i tal, vaig veure que era una persona en què té un estil, té una forma de veure l'art totalment diferent, però no per això deixa de ser bonico, interessant i atractiu, però que d'alguna manera trenca també en tota la parafernàlia que s'ha fet fins ara, sempre la foto d'ací, foto d'allà.

0: tal cual, yo volía algo más. Y entonces en el Chico ADC, cuando me van a enseñar pues todo el seu currículum y el seu galería de imágenes, de dissenys, pues dije, che, este eso puede ser molt, molt chulo, la veritat. Y después en el cas del presentador del programa,
1: Enrique Penedès.
0: Enrique Penedès, correcte, pues a veure, eres un xic, és molt, molt més que amic meu, l'aprecia molt, i a més hem apostat perquè la gent de la Junta, hi ha molta gent molt vàlida, d'alguna manera pues, jo he volgut donar oportunitat a que aquestes persones s'expressin d'alguna manera fora de lo que és la faena concreta de cada organització, o sigui, ja ho diré, de cada grup que jo ha creat dins de la Junta de la Puríssima. Entonces, jo vaig veure en este xicot que també té aquestes ganes d'expressar, de parlar i que, vamos, que aquest càrrec perfectament el podia desenvolupar.
1: Juan Antonio, què li diries com a president de l'associació a la ciutadania d'Ontinyent de cara a les festes de 2026?
0: Bueno, pues només ja en principi en el cartell anunciador de les persones que van a formar part de les festes d'este any, ja és un cartell anunciador molt, molt, molt interessant. A més, pues encara que hi ha algunes cosetes que en alguna ocasió vos ha comentat, este any pues van haver moltes novetats i molt atractives, No van a ser unes simples festes de la Puríssima. La meva intenció és que fer una crida a tot el poble per a que acudisca a veure tots els actes, fer-los atractius. La intenció és aquesta i crec que anem a aconseguir-ho. L'ajuda també és de veres per part de tota la corporació municipal, que ja ens va donar un espentà molt bon a l'hora d'apoyar-nos en la petició de festes d'interès autonòmic. Entonces, jo estic ple d'energia i de ganes per oferir al poble d'Ontinyent aquestes festes de la Puríssima.
1: Anirem contant aquestes novetats?
0: Sí, sí, claro, serem els primers.
1: Jorge, acabe amb tu. Què esperes que senca una persona d'Ontinyent quan acabe d'escoltar el teu pregó?
2: Pues jo, una de les qüestions que dic en el pregó, no?, és que creia que tenia que ser honest, no? I ser honest per a mi significa ser conscient de que jo no sóc historiador, de que jo no sóc historiador de l'art, de que no sóc tampoc teòleg, que no sóc un especialista en tradicions i costums, no? I que, per tant, este és un pregó que està escrit des del cor, no? I que podria fer jo i podria fer qualsevol ontinyentí que s'estime la festa de la Puríssima, no? I, per tant, jo el que espero que trobi és, per una banda, una clara reivindicació d'una figura que a mi em pareix essencial en les festes, que és la de les camareres. Jo crec que, després de més de 50 anys, m'agradaria que el pregó parli molt de les camareres, i després, per altra banda, que trobi un pregó que el que va a tractar és de reivindicar el que a mi em sembla que és l'acte més important des del punt de vista cultural de tot el nostre calendari, que és el Cant dels Angelets. És una joia que tenim i que tenim l'obligació moral de ficar en valor, i per tant també vull que aquesta importància quede reflectida d'alguna manera al Parlament.
1: Juan Antonio Tortosa, Jorge Rodríguez, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Sempre.
3: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajuda a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
4: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
5: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
1: Avui també preguntem a aquest espai com afronten, com veuen l'inici del curs polític les diferents agrupacions polítiques, els diferents portaveus dels partits polítics amb representació municipal a l'Ajuntament d'Ontinyent. Avui és el cas del portaveu municipal de Vox, Andrés Navalón.
5: La ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. Les veus de la vall.
6: Gràcies per invitar-me al programa La Ventana. Comença un nou curs polític i des de Vox Ontinyent ho tenim clar. Volem un ajuntament que deixi de posar traves al ciutadà i que torni a centrar-se en allò que realment importa. Ontinyent no necessita més propaganda. Necessita solucions. Ens centrarem en alguns temes prioritaris per a nosaltres. Parlem, per exemple, de l'aparcament. No és acceptable que davant la falta de places la resposta sigui pujar l'hora i augmentar les sancions. Primer cal donar alternatives i després exigir. El veí que necessita el cotxe per treballar no pot ser tractat com un problema. I el mateix amb les impostos i les taxes. Les famílies, els autònoms i els xicotets empresaris ja fan prou esforç. L'Ajuntament ha d'aprendre a gestionar millor abans de demanar més diners als ciutadans. Cada euro públic ha d'estar justificat i destinat a les verdaderes necessitats d'Ontinyent. Volem també una ciutat més neta, més segura i millor mantinguda. Els carrers, els barris, els residus i els serveis municipals han de funcionar. Això és política municipal. Això és el que espera el veí del seu ajuntament. I respecte del Pou Clar, defensem la protecció del nostre patrimoni natural, però també el sentit comú. Protegir no pot significar prohibir o restringir sense justificació. Cal compatibilitzar la conservació amb l'accés i els drets dels ontinentins. I no oblidem la vivenda. Els nostres joves tenen dret a poder quedar-se a Ontinyent, formar una família i desenvolupar així el seu projecte de vida. Necessitem més burocràcia, més oferta de vivenda i menys obstacles. Des d'Ontinyent continuarem fent una oposició ferma i sense complexos donarem suport al que siga bo per a Ontinyent i ens oposarem al que considerem perjudicial per als nostres veïns. Menys ideologia i més gestió. Menys sancions i més solucions, perquè nosaltres ho tenim clar. Primer, els ontinentins i sempre ontinien.
1: Poquet de temps que ens queda i anem a apurar-lo. Anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada, hola.
7: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. La calor i la basca continuaran durant el cap de setmana a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, i tot apunta al fet de que es mantindrà mínim fins a meitat de la setmana pròxima. De moment, este divendres, seguim amb cels poc nuvolosos, aniran a cels poc nuvolosos, calitja, vents de component sud i temperatures màximes que estaran al voltant dels 38 graus. Ull, tenim avisos per altes temperatures a l'interior sud de la província de València i podrien continuar estos avisos durant el cap de setmana. De moment, dissabte i diumenge les brises seran protagonistes, les temperatures continuaran al voltant dels 38, fins i tot per damunt, s'aguditzarà la basca i els cels continuaran marcant pas d'escassa nuvolositat, a més de calitja. I esta estabilitat atmosfèrica acompanyant de la calor es podria aguditzar i continuarà acompanyant-nos durant els dies següents, fins mínim la meitat de la setmana pròxima.
5: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
1: Així tenim que deixar-ho. Molta més informació de proximitat en el web de Ràdio Ontinyent. RadioOntinyent.com. Gràcies, bona vesprada. Adéu.
8: 5, 6, 7, 8. Valorado.
9: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
8: en España.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Love, love, love.
11: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, reencuentros. ¿Preparados? Hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo por compras en libros de texto, uniformes, papelería, calzado infantil y mochilas. Canjéalo hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
12: El mundo se va a la mierda, tío.
13: ¿Tienes la sensación de que el mundo está al revés? ¿Por qué o por quién pondrías tu vida patas arriba? ¿Te has caído delante de mucha gente alguna vez? ¿Te da la risa cuando alguien se cae? ¿En qué momento tu perro se pone patas arriba?
14: ¡Patas arriba el hotel!
15: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
13: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro patas arriba. El SER.
15: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
16: La ventana con Carlas Francino.
7: Estamos en la ventana, efectivamente, pero antes de cerrar, tenemos que repasar
16: lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
7: Y seguimos con Ceuta y derivadas.
17: Pues sí, con los ecos de las manifestaciones de ayer, la polémica sobre el informe de la policía que llegó a la Audiencia Nacional, hoy ha comparecido a petición propia en el Congreso el presidente Pedro Sánchez, ha insistido en que ningún informe de los que ha manejado el gobierno y que va a hacer públicos señala a Marruecos como organizador o instigador de lo que sucedió en Ceuta, pero si se demostrase, el gobierno será firme y contundente.
18: Tenemos que seguir cooperando con Marruecos, pero es evidente que después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente. Pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia y de que, por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Porque humildemente, yo creo que, en fin, hasta incluso por parte de la oposición o incluso ciudadanos y ciudadanas que no voten al gobierno de coalición progresista, creo que si algo nos reconocen todos ellos y todas ellas es que este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros cuando así la situación lo ha requerido.
17: Esto es lo que decía el presidente. Enfrente hoy ha tenido a todos los partidos y sobre todo a una derecha que Toni Martínez observa un poco recalentada, como pasada de revoluciones.
7: Está la derecha exaltada, la derecha es una olla a presión porque van dándose la razón, no encuentran salida, cada mañana que no se cae el perro, que no se cae el perro, cada mañana van acumulando energía, son como adolescentes con sobredosis de hormonas, tiene mala salida. Alberto Núñez Feijóo hoy en el Congreso.
19: Señor Sánchez, míreme. La va a pagar ante la justicia y ante la suya.
7: ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Jolín! ¡La va a pagar! Feijóo está tan exaltado, que es a lo que íbamos, que Santiago Abascal se sale después y se queda sin papel. Le cuesta marcar el gol. ¿Cómo va a ser más radical que alguien que amenaza al presidente del gobierno con la cárcel? Ya Abascal solo puede gritar, ¡le vamos a fusilar!
17: Bueno, toda la mañana del Hoy por Hoy ha estado transmitiendo este debate parlamentario y al concluir, la periodista Isabel Morillo resumía una buena comparecencia de Sánchez que quizás ha llegado tarde.
20: Si el presidente del gobierno hubiera mantenido este tono, se hubiera puesto al frente de la crisis desde el primer minuto y hubiera estado dando esta información con esta solvencia, a mí me parece que la intervención del presidente, pese a las lagunas en las causas de lo ocurrido, tenía solvencia y destilaba responsabilidad y rigor. Por primera vez he entendido mínimamente que no hay una actitud tan complaciente como creíamos, que se ha llamado a consultas a la embajadora, ha advertido a Rabat por las declaraciones de Ceuta Melilla, ha dicho que si se ven indicios sólidos de que actuaran negligentemente o de forma cómplice en lo que ocurrió el 30 y el 31, actuarían en consecuencia. En fin, a mí me parece que eso era lo que los españoles demandaban y querían escuchar en gran medida.
17: Y en lo que queda del día, Hora 25 analizará desde luego lo sucedido en estas horas de debate parlamentario. La otra crónica complementaria, pues la del Mundo Today.
7: Sánchez comparece en el Congreso para recordar que España ganó el Mundial. Que parece que se nos ha olvidado, ha protestado. Ha dedicado toda la sesión de control a repasar las mejores jugadas entre aplausos de la bancada socialista.
2: El rey anuncia que visitará Melilla en los próximos días.
21: Siento una gran preocupación e indignación por lo que está ocurriendo en Melilla y mi deber me llama a acudir a tranquilizar a la población, ha dicho el monarca sin que nadie se atreva a corregirlo. El gobierno encarga a la policía un informe sobre los informes de la policía.
2: Rabat se desmarca de la entrada masiva de inmigrantes del pasado agosto y también de la que se producirá el próximo lunes a las 12 de la noche. Juan Carlos I pregunta si tiene que nacionalizarse marroquí para que le dejen entrar en España.
17: Bueno, no hace falta subrayar que el ruido político en estas semanas es atronador. Lo que sucede es que pasará el tiempo, pasarán los gobiernos, pero el fenómeno migratorio, pues como el dinosaurio de Monterroso, seguirá ahí.
22: Ese reto no va a cambiar, gobierne quien gobierne. No va a cambiar. Por eso, más allá de aciertos o de errores en la gestión del tema, que los ha habido, lo que son discursos apocalípticos, lenguaje bélico, los insultos, el patriotismo de opereta y la siembra de odio, todo eso es lo último que necesitamos.